0: wherever you are,
1: whatever you want,
0: you can only get it here at Daba 89 FM, the station for all.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
2: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.

0: whatever you want.
1: You can only get it here.
2: Adaba, 89 FM, the station for all.
3: Sẹ́ ń gbádùn àdàbà.
4: Mo ń gbádùn àdàbà.
3: Mo ń gbádùn àdàbà.
4: Mo ń gbádùn àdàbà.